companys i companyes, avui aquí falten els presos i per això aquest tema va dedicat a ells, perquè els volem aquí ben aviat amb nosaltres. Anem a fer soroll, que ho escoltin des de les presons on són, que esquincen tots els murs de les presons, que ni to